0: Una de la vesprada, 33 minuts. Molt bon dia, si acabes d'incorporar-te ara a esta sintonia COPE. Som Alberto Marco, Jorge Monsonís i Raúl Puchol, i clar que sí. Ens enxissen el 14 de setembre perquè és dilluns i estem a l'Ino Gastronòmic, al Real Casino Antic de Castelló. En un instant amb Lexus, Begoña Campos farà un anàlisi exhaustiu dels total looks de l'alcaldessa de Castelló en els quatre esdeveniments importants que ha hagut este fin de setmana, actes institucionals del 775è aniversari del privilegi del trasllat. Però abans, Alberto Marco, quins són els principals continguts de l'informativo Mediodía COPE que podrem escoltar a les 2 de la vesprada i 20 minuts?
1: Ara mateix, més que la informació, el que interessa és fer aprendre com es pronuncia la paraula...
0: Cruise. Com se pronuncia Cruise?
1: A Raúl Puchol. Aprofitant i se coneixement i se treball que se fa d'una persona en la seva xiqueta de 8 anys, anem a veure si han un major de 50 i pico podem.
0: Ahí
1: com
0: este.
1: Es diu l'actor que protagonista de Top Gun, Misión Imposible?
0: Cruise.
1: Tom Cruise.
0: Tom Cruise.
1: És Cruise.
0: La paraula correcta és Cruz.
1: Correcte. Molt bé, Raúl. Ara fica-te-la al cap per a la Cruz. Próxima vegada que Rubén Ibáñez se vagi a un congrés d'aquest.
0: És un congrés de Cruz. Travel Cruz.
1: Sí, trade
0: Cruz. Cruceros en inglès, vaja.
1: Cruceros en inglès. Molt bé. I ara ja entrant en el que ampliarem a partir del 2:20, justament parlarem d'educació perquè ha començat el curs i ha començat com el vam dissenyar. És a dir, en protestes dels professors, més de 2.000 persones el passat dissabte, i malestar en tres poblacions, en Borriol, a Benicarló i a Betxí. Les tres en B i les tres esperant una infraestructura educativa que de nou es queda paralitzada. Dins del pla edificant n'hi havia una sentència judicial que es donava la raó. Conselleria ha dit que va alegar i en la qual se posposa tot, i això ha fet doncs, que pares d'alumnes, evidentment alcaldes, estiguen molt molestos en la conselleria i sense saber quan es podrà ficar endavant aquestes obres. El que sí que s'ha ficat endavant també a l'incendi forestal, el que va afectar l'incendi forestal de Serra Calderona, que se va començar a Segorbe, són aquests treballs de recuperació. Avui ha estat ahí visitant-los el vicepresident i conseller Mediapient, Vicente Martínez Muns, on, per exemple, ha apuntat una cosa que ens comentava la gent d'Amics de Palanquer fa també poques dies, que n'hi havia que apostar per aquest tipus de vegetació en aquesta reforestació, de deixar a una banda els pins i apostar per el més autòcton i el que més se pugui adaptar a aquest espai ara cremat i que ara dona una nova oportunitat. Doncs això i molt més, com també parlarem, per exemple, dice balanç de festes, tràgic a la Vila Vella, suspesos tots els actes durant el dia d'avui i demà degut a aquesta mort el passat dissabte per una agarrada pel bou del carrer d'un home de 80 anys, d'un veí de la localitat, i també tres ferits en aquests lleus als bous pel carrer a Vila-real.
0: Doncs tot això i molt més a partir de les 2 de la vesprada i 20 minuts a l'informativo Mediodía COPE. Per cert, tu que saps idiomes, tens idea en japonès com se pronuncia kiwami?
1: Kiwami.
0: Kiwami, tal qual kiwami, digo yo. Digo yo, no sé si tendremos que... ¿Tú estás segura también, Begoña Campos y Lucha, por parte de madre, que se pronuncia kiwami?
2: Kiwami.
0: Kiwami.
1: Yo sé que lo puedo arreglar y lo puedo solucionar.
0: ¿Quién puede arreglar eso?
1: La gente de Lexus Castellón.
0: Hombre.
2: Claro.
0: Javier Arrando, gerente de Lexus Castellón, buenos días.
3: Muy buenos días.
0: Y muchas felicidades.
3: Muchísimas
2: gracias. Enhorabuena, estamos muy contentos.
0: Todos los lunes viene Begoña Campos con su Lexus para la sección Ande Tendencias, pero esta vez viene... Bueno, vienes preciosa, por supuesto. Te has puesto
2: gracias.
0: La medallita que te regaló tu abuela en la comunión. Eso que no falte
2: de
0: nunca.
2: De la Virgen del Lledó, escúchame.
0: Es que no me he fijado aún.
2: Oye,
0: no me
2: desde fijado, luego, no me que es la de la Virgen del Lledó.
0: Los mejores concesionarios europeos, insisto, europeos.
2: Europeos.
0: De Lexus.
2: Sí, sí.
0: Dos de ellos españoles, homenajeados en los premios Kiwami 2026. Y de los dos españoles, uno, Lexus Castellón.
2: Y aquí, la cara visible, su gerente, Javier Arrando.
3: Pues nada, aquí estamos en un momento muy, bueno, como diríamos, muy alegre, de celebración,
2: muy dulce.
3: Realmente es muy complicado porque hay 300 concesionarios en España y cumplir todos los ratios que nos exigen, solo hemos llegado 16. Ha habido años de 5 o 6, otros años de 20, pero bueno, por ahí van las cifras de los 3.